és que al final, qual és la dieta perfecta, no? O què és la dieta perfecta? Y cuáles son nuestros objetivos, ¿no? ¿Para qué comemos de determinadas formas? Entonces, yo creo que